0: Plop.
1: Mis nom és Beat Grant, jo son el baritón per la música Concòrdia de Mestaire.